0: cap, i el capità de Sueca, el capità Benavente, el sergent de la comandància de Carlet, perquè el tinent de la comandància de Carlet estava de vacances, i cinc representants dels veïns d'aquestes zones, que Florentina, Oliverón, Garrofera, la zona de la Reba, que estan tant en una part del terme com en l'altra, estan tant en el terme de Guadassuar com en el d'Alcúdia. N'hi ha cases que estan en el terme de l'Alcúdia, però l'accés és a través del terme de Guadassuar i viceversa. Ja. Això era necessari i urgent que estiguessin presents els dos alcaldes, les dues corporacions i, a més, en aquest cas, les coses i forces de seguretat de l'Estat, la Guàrdia Civil, que es la que te competencia en este caso.
1: Y muy importante, estaban, como muy bien apuntabas, también los vecinos, ¿eh? Sí, los vecinos de la zona.
0: Sí, estem parlant de 100 i molts, 100 i pico veïns, anem dintre 5 en representació de tots, perquè la situació, la veritat és que estava des de fa ja mesos, havia robatoris contínuament, inclús robatoris estaguent els inquilins, les persones dins de les cases, i havia creat verdaderament un estat d'inseguretat i jo diria que també d'alarma. I això demanaren una reunió amb els alcaldes i jo només vaig tenir constància d'aquesta sol·licitud. La setmana passada jo me vaig comprometre, vaig convocar, tingueren la reunió i pense que d'aquesta reunió varen prendre una sèrie de compromisos i de mesures que tenim que posar-nos tots les piles, anar tots a una, els veïns, les policies locals i, per suposar, també la Guàrdia Civil, perquè és l'única manera d'intentar detindre i parar esta situació tan llastimosa i tan dramàtica que estan vivint en alguns casos.
1: Bueno, ¿y cómo se para esto? ¿A qué conclusiones llegaron? En fin, ¿y qué recomendaron a los vecinos?
0: Lo primer és que se parla, en tot cas, de fer d'una actuació, establir coordinació conjunta entre les dues policies, la Guàrdia Civil, vigilància i prevenció, com pues fem controls en els zones en els camins rurals que tenen accés o donen accés tant d'entrada com d'eixida a aquestes zones, intentar en la mesura de lo possible i a futur, perquè això no pot ser d'una forma immediata, col·locar càmeres de videovigilància en determinades zones dels camins rurals dels dos termes, perquè això sempre ens puga donar una informació que és valuosa, perquè aquestes càmeres de videovigilància estan posades per a regulació de tràfic, però, per tant, les matrícules dels cotxes que entren i eixen o circulen per aquestes zones te les detecta i les tens gravades. I, sobretot, van insistir molt la Guàrdia Civil, a més, de que a la mínima situació d'un vehicle sospitós, alguna que els gossos comencen a lladrar, que això passa per les nits, que no ho dubten, que criden a la Guàrdia Civil o a les policies locals, siga l'hora que siga, siga el dia que siga, i important, que ficaren molt d'èmfasi en que és importantíssim presentar denúncies de qualsevol incident que està tant davant d'un robatori com d'una temptativa de robatori, perquè així no queda registrat, i quan es detinguen els presumptes, això va redundar en contra seua.
1: Por lo tanto, muy importante presentar denuncia. Alcalde, hay que insistir en ello.
0: És molt important, per què? Perquè havien pogut detectar que tot i que havien hagut vora una trentena de tentatives o de robatoris, pràcticament s'havien interposat només que la meitat de casos s'havien denunciat. Pues bueno, perquè en alguns casos no havien arribat a robar res en el xalet o en la casa, o perquè la gent, és veritat que aplega, i això és cert, això n'hi ha que comprendre-ho, que moltes vegades la gent està tan desesperada que pensa que la denúncia no va fer cap tipus d'efecte. I això és el que tenim que estar tots d'acord. Jo li vaig insistir molt, perquè no podem permetre ningú dels que estem allí, ni els propietaris, ni els alcaldes, ni les policies locals, ni la Guàrdia Civil, en que acaben guanyant sempre el que jo diria els malos, els roïns, no poden triomfar. I la manera és anar tots a una i interposar denúncies. Perquè aquesta reiteració de denúncies, encara que siguin hurtos menors i lleus, acaba convertint-se en greu, i això comportaria ja la pena de presó per als infractors, per als que ja tinguem. Per això és important i vital que se presenten denuncias, derecho.
1: Bueno, muy importante también, aparte de presentar denuncia, es que no se intente actuar por su cuenta los propios vecinos, ¿no? Aunque te den ganas de romper la cabeza más de uno, pero sí, que no, ¿eh?
0: Sí,
1: que...
0: sí. Sabía, es que es era una de las recomendaciones, porque es veïns nos valen informar de que estaven intentant alguns veïns, que els entenc perfectament i absolutament, Lluís, estaven d'organitzar-se en patrulles per a patrullar per les nits i intentar evitar o almenys dissuadir als presumptes delinqüents. Però també perquè en la zona n'hi ha persones que tenen armes i són caçadors i que en alguns casos estaven sentint-se tirs, tres per les nits, dissuasoris també, perquè el que intentara o tinguera la tentació d'anar a robar a una caseta no anara si sentia tal. Això és molt perillós, perquè d'ahí poden derivar-se, sense voler i en la millor de les voluntats, en alguna desgràcia que, com sempre, acaba pagant-la el qui menys culpa té, i no el en este cas el que és el delinqüent, que és el lladre i el que tenim que perseguir. Sí.
1: Va haver un seguimiento, va haver més reunions.
0: Sí. Important fixar una nova reunió per al 24 de setembre, en este cas a l'Ajuntament de Guadassuar, per fer un seguiment, per valorar i com a la evolució de les mesures adoptades, per valorar si han fet efecte o n'hi ha que prendre de noves, però és important tenir aquest seguiment per a que no quede aquesta reunió aïllada com una illa enmig del mes d'agost, i que ja no fem el seguiment, ja no fem la, diguem, el seguir prenent aquestes mesures.
1: Muy bien, pues realizaremos también nosotros seguimiento, a ver cómo van esas reuniones y qué se va decidiendo, y si, a ver si afortunadamente pues también se va reduciendo la cantidad de incidentes en este sentido.
0: Es important, Luis, perquè jo de fet ja aprofite, tenim en una altra zona, en este cas del municipi de l'Alcúdia, prou conflictiva. Tinc uns veïns d'aquesta zona, colindants en aquesta zona, que estan realment, allò que es diu, acobardits i acobardats, però absolutament. I jo també estem pendent de tindre també una reunió, els veïns, la policia local, l'alcalde i també cossos i forces de seguretat de l'Estat, perquè no podem permetre la impunitat en la que actuen determinats individus en determinades zones. I més en la zona residencial, on viuen famílies, xiquets, això no podem permetre-ho de cap manera. I és una manera de almenys d'intentar-ho i anar tots a una, perquè la seguretat ciutadana és algo que ens afecta a tots, independentment del càrrec que ostentem, del partit al qual pertanyem, però és algo que ens afecta cada dia i cada moment.
1: Andreu Salom, alcalde de l'Alcúdia, gràcies.
0: Moltes gràcies, Luis, a vosaltres, com sempre. Gràcies.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
3: Buena venta.
2: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Ven a Ocasión Plus!
4: Hay tantos modelos de cocinas, pero esa...

0: Más de uno, Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: L'incendi de la Serra Calderona evoluciona favorablement i la tornada a casa a Gàtova està sent tranquil·la, però amb tristesa. Què tal? Bona vesprada. S'espera que en els pròxims minuts s'alce també el confinament de la població i que reobriga la carretera CV25. Anem ja amb l'última hora i amb la resta de l'actualitat informativa de la Comunitat Valenciana. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. L'incendi de la Serra Calderona es manté estabilitzat a hores d'ara i amb una evolució positiva. Sobre el terreny es mantenen efectius terrestres i dotacions dels bombers, mentre que en paral·lel el veïnat de Gàtova està tornant ja a casa en una tornada tranquil·la, però amb tristesa. Alejandra Carrillo.
2: Així ho ha qualificat l'alcalde de la localitat, Jesús Salmerón, que fa avui un primer balanç de danys materials perquè, segons Salmerón, les flames han cremat alguns disseminats ubicats en zona forestal.
3: El municipio al final nos ha afectado lo que es el casco urbano. Sí que es cierto que todos los alrededores están grises, toda la parte del pico Laila y la parte de encima de la piscina y demás. Pero bueno, al final daños medioambientales y algún tema material también, porque hay algún diseminado que se ha quemado y demás. Pero sí que es cierto que estamos muy tristes todos. Yo personalmente me cuesta hasta hablar.
2: Ara és moment també per a la recuperació emocional. L'alcalde de Gàtova recorda que la veïnat s'ha trobat ara amb un paisatge ben diferent i que això també cal processar-lo emocionalment.
3: Saldremos de esta todos unidos. La gente está esperanzada en que esto se va a acabar pronto y que resurgiremos de las cenizas, la verdad. Yo he hablado con casi todo el pueblo ya y la gente está más animada que estaba hace unos días cuando se tuvieron que matar.

0: zona.
1: Es verdad que hay un proyecto antiguo ahí que seguimos trabajando en él, pero que tiene una dificultad y es que necesita la disponibilidad de terrenos particulares. Eso siempre lleva un trámite más farragoso, ¿no? Y se necesita para poder ejecutar el proyecto bien terrenos de uso particular que no son fáciles de acoger para sumar al proyecto. Pero ya digo, en esa comarca se ha hecho bastante de preparación.
0: La presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha remès avui una carta al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant-li que la institució adeque i netege ja els barrancs i rius de cara a la temporada de pluges de la tardor. La federació assegura que hi ha preocupació entre molts ajuntaments. Precisament, la Unió Llauradora xifrant més de 14 milions d'euros els danys al camp pels esclafits de dijous passat a la Ribera, amb vixes tempestes fortíssimes, recordaran. L'organització agrària parla de més de 6.500 hectàrees afectades.
2: Hectàrees sobretot de cítrics i de caqui, però el vent va provocar també danys importants en alguns hivernacles i altres estructures agràries. Carles Peris és el secretari general de la Unió Llauradora.
3: El principal cultiu afectat és el caqui i cítrics i hortalisses en menor mesura i també alguna infraestructura agrària d'hivernacles. Des de l'organització proposem a Enesa i Agroseguro adelantar fins a l'1 d'agost l'inici de les garanties per adversitats climàtiques, incloent el vent, i que la conselleria també habilite ajudes per al sector.
0: I del camp i la muntanya a la platja, perquè la Generalitat ha presentat avui el projecte pilot Ocean Watcher, que permetrà obtindre informació més ràpida, precisa i completa sobre l'estat de les aigües i reforçar així la capacitat de detecció precoç davant possibles episodis de contaminació. Andreina Pietri.
4: El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha explicat esta tecnologia valenciana que incorpora drons, càmeres hiperespectrals, intel·ligència artificial i treballs de validació sobre el terreny per a millorar la gestió ambiental i protegir els nostres ecosistemes aquàtics.
1: Que tenim, ja dic, grans talents, empreses de molt de talent en la comunitat i és una llàstima no aprofitar-ho en casa, no? Perquè són moltes mostres, són 5.000 mostres a l'any les que fem, 260 punts de control, que és fonamental. Volem mantindre aquest lideratge en seguretat en les nostres platges i això contribueix a aquest fi.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: És ara la 1:55. La patronal hotelera valenciana Osbec quantifica avui els efectes que podria tindre la no continuïtat del programa de l'Imserso a casa nostra. 15.000 llocs de treball estarien en joc i el sector turístic perdria més de 150 milions d'euros en facturació a Alejandra que deixaria de rebre.
2: La directora executiva d'Osbec, Maite García, alerta d'un possible efecte desert i demana al Ministeri de Consum una revisió de les actuals condicions d'aquest programa que la patronal considera fonamental, sobretot per als hotels menuts i en temporada baixa.
6: El programa paga entre 26 y 30 euros por persona y día, mientras que los costes reales de producción alcanzan ya más de los 35 euros. Además de amenazar la viabilidad de los hoteles en temporada baja, Osbec exige una revisión urgente de estas tarifas para asegurar la supervivencia del programa social.
0: Nou enfrontament entre el govern central i la Diputació d'Alacant per la segona pista per a l'aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández. El ministre Óscar Puente, del Partit Socialista, torna a negar de nou ixa segona pista i en resposta, el president de la Diputació d'Alacant, del PP, acusa l'executiu de continuar menyspreant Alacant. Onda Cero Elx, no apanyos.
7: Per al ministre Óscar Puente, eixa segona pista no té sentit, perquè les necessitats de l'aeroport són unes altres.
8: El tema de la segunda pista en Alicante, afortunadamente, ya se ha abandonado, ¿no? Porque no tiene sentido. El crecimiento de Alicante como aeropuerto ahora mismo necesita terminal y necesita calles de maniobra, necesita fingers, no necesita más pista.
7: L'argument del govern central el ha rebatut immediatament el president de la Diputació d'Alacant, qui ha defès que la segona pista que es demana és primordial per a la competitivitat de l'aeroport de la província. Escolten ara a Toni Pérez, president de la Diputació d'Alacant.
9: Parece que reiteran mantener a Alicante en ese abandono, en ese ninguneo en cuanto a la inversión y ahora parece que pues deja a un lado no solo la segunda pista sino también la conexión ferroviaria del aeropuerto con el resto de la provincia.
7: El president de la Diputació d'Alacant ha considerat la segona pista en l'aeroport Alacant-Elx com un projecte estratègic.
0: Els delictes i els ciberdelictes han caigut un 10% durant l'últim any a Torrevella. És part del balanç que ha fet este matí la Guàrdia Civil de Torrevella, reivindicant reivindicant el poder del treball preventiu dels cossos i forces de seguretat.

0: Vols veure la Fúmiga en un dels seus últims concerts abans del comiat definitiu? El pròxim 29 d'agost a Sueca podràs gaudir d'esta actuació i de moltes altres. Pep Jimeno, Botifarra, Ginestà, Naina, Quinto i Cabra Fotuda en l'Espiga Rock 2026. Que no te conten. Entrades en Noticumi. T'esperem a Sueca el 29 d'agost amb la Fúmiga i l'Espiga Rock 2026.
1: Del 24 al 29 d'agost, Setmana de Danses a Guadassuar. Declarades bé d'interès cultural immaterial pel Consell de la Generalitat Valenciana i festes d'interès turístic. Cada nit a partir de les 11, els veïns i veïnes, balladors i balladores, ompliran de color un carrer del poble. I en acabar la dansa, festa amb actuació, verbena o discomòbil. Setmana de Danses a Guadassuar, del 24 al 29 d'agost, Ajuntament de Guadassuar.
2: Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto.